0: en el cas que no siguin visibles, utilitzant detectors de radiofreqüència. Però vull remarcar que estic segura que la majoria d'alumnes han estudiat moltíssim, s'estan esforçant moltíssim, i nosaltres, de moment, no? Totes les proves que hem fet de detectors i els registres, o diguem que hem fet a les aules, de moment tot està sortint negatiu, però en tant, estic molt contents. Tenim alumnes molt compromesos i molt íntegres en la prova.
1: Bueno, supongo que també estaven al tanto de los nuevos métodos.
0: Sí, bueno, està bé. Claro, bueno, vull dir, si nosotros lo que volem és protegir els que ho fan bé i que ningú ho faci malament.
1: Desde luego, y los que en su momento lo hicimos bien, lo hubiésemos agradecido que también existieran esos controles. He visto imágenes por ahí de las universidades, sobre todo de las grandes capitales, ¿no? De Madrid, por ejemplo, donde empezaron un día antes, que la entrada al aula se parecía al control de seguridad del aeropuerto, ¿no? Auténticos detectores de radiofrecuencia. Pero bueno, anécdotas aparte, es verdad que quizás era algo necesario para disuadir a muchos alumnos, más que luego pillarles, porque de lo que se trata es que todo el mundo pues haga su examen y saque la mejor nota. Son 4.950 alumnos de los centros educativos de Baleares que se van a examinar hoy, mañana y pasado, los días 2, 3 y 4 de junio. Por islas, evidentemente, casi como siempre, el 81% de los alumnos provienen de Mallorca, con 4.005 matriculados, el 9% de la isla de Menorca, 476, el 9,6% de la isla de Ibiza con 476 alumnos y el 0,4% de Formentera con 18 matriculados para los exámenes de la PAU, según los datos que manejan ustedes. Hay otro dato que llama la atención, que es que más del 60% son mujeres de las alumnas que se presentan.
0: Las dones, ¿no? En aquest cas, les estudiants dones, de cada vegada són més les que tenen estudis universitaris. De fet, la població d'estudiants de la universitat s'ha anat feminitzant, no? Això, per una banda, pues, vol dir, no?, que estem en una situació en què les dones tenen capacitat d'arribar a estudis superiors, no? Així és una dada habitual, eh? O sigui, ara ja és més habitual tenir més dones que homes. Encara que si nosaltres ara véssim una mica per estudis, encara tenim la feminització o la masculinització de determinats estudis.
1: Uh-huh. ¿Y eso ocurre en otras carreras antiguamente o tradicionalmente masculinizadas, como lo fue anteriormente la medicina y ahora la mayoría que se presentan, por ejemplo, son mujeres, ¿no? Donas. Y a partir de ahora, pues con la mejor nota de corte, pues podrán optar a una otra carrera o grado universitario. ¿Cuáles serán los más demandados y cuáles son los más exigentes, señora Moreno?
0: Vale. Bueno, en general tots els estudis de salut són els que tenen notes de tall més altes i també els dobles graus, no? Els dobles graus també ho solen ser. Aleshores, bueno, hem de seguir treballant en aquest sentit, no? També inclús treballar de que els alumnes moltes vegades puguin estudiar qualsevol cosa, és a dir, les notes de tall no condicionen l'accés, l'accés ho condiciona la demanda, no?, que tenen. Però, bueno, normalment salut i els dobles graus són els estudis que necessiten majors notes per entrar-hi.
1: Uh-huh. Y en mis tiempos se evaluaba sobre 10 el sobresaliente, ahora es sobre 13, ¿no?
0: Sobre 14.
1: 14.
0: Sobre 14.
1: Así que luego ya hablaremos de los estudiantes que hayan sacado la mejor nota, que no es fácil. Y algo más que añadir, algún consejo para los familiares, sobre todo, que nos puedan estar escuchando y que esta tarde anoche cuando queden con sus hijos, primos, familiares, nietos, pues puedan trasladarles antes o después de la cena o antes de la siesta, porque se duerme poco estos días.
0: Sí, bueno, jo els diria que els donin una mica de suport, no? Avui arribaran molt nerviosos i alhora també molt entusiasmats i segurament tenen moltes coses de comptar, no?, de com està el primer dia, que els escoltin i que els deixin relaxar-se i que descansin. Ja no són dies de pressió, ja ells han estudiat tot el que havien d'estudiar, estan demostrant el que saben, què és el que han fet durant tot el curs, i avui pues, que sopin tranquils, que dormin i demà més. I que sobretot que els deixin lliberar una mica aquesta emoció que estic segura que necessiten compartir amb les seves famílies i explicar com s'han sentit.
1: Mañana i passat, què exàmens toquen?
0: Pues demà tenim català, tenim història de la filosofia i després tenim diferents sessions